0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Com és que tothom ho sap menys tu?

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tenis taula guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tennis taula guanyant la medalla de plata al campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Cada matí donem el bon dia a Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora, repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tenis taula guanyant la medalla de plata al campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middleground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tenis taula guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.300

0: de 75 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tenis taula guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio t'acompanya amb la millor música de l'estiu.

Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats en destaca que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora, repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tennis taula guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani

0: Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-off d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middleground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTB-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la Diada LGTBIQ+. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El curs 2025-2026 s'ha tancat amb una nova xifra rècord d'ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Segons les dades del Consell Comarcal, s'han concedit 25.278 ajuts, el nombre més alt registrat fins ara, fet que suposa que 2 de cada 10 alumnes de la comarca han rebut suport per accedir al servei de menjador escolar. Ripollet es manté entre els municipis amb una incidència superior a la mitjana comarcal, 4,1% per sobre de la mitjana. L'informe elaborat per l'Observatori del Consell Comarcal assenyala que la ciutat continua presentant una demanda significativa d'aquest recurs, especialment a les etapes d'educació infantil i primària. A més, gairebé 9 de cada 10 sol·licituds presentades al municipi han estat aprovades. Populus Labora va organitzar el passat dijous 2 de juliol una assemblea per fer balanç de la feina feta entre el 2022 i 2026 i la feina fent la convocatòria 2026-2028. Entre els diferents temes tractats s'han destacat que en els darrers 4 anys Populus Labora ha comptat amb 12 agents impulsors de la comunalitat que s'han encarregat de gestionar 700.000 euros de pressupost de l'entitat. A banda, la comunalitat ha comptat amb la participació de 122 agents comunitaris i econòmics, entre ells associacions, comerços i cooperatives. En total, 4.751 persones han participat en les diferents activitats i iniciatives de Populus Labora repartides en les 890 actuacions fetes entre assemblees, presentacions, trobades, tallers, etc. En aquest sentit, Populus Labora ha impulsat 18 projectes, 9 jornades i ha acompanyat 31 entitats que suposen 1.375 hores d'acompanyament. Ara l'entitat afronta un nou període de 2 anys amb diferents reptes, objectius i projectes. El jove palista ripolletenc Lucas Pardo ha finalitzat la temporada de tenis taula guanyant la medalla de plata al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. Després d'una excel·lent temporada, Lucas va disputar un campionat impecable, arribant fins a la final, on va perdre en un partit molt ajustat. El ripolletenc Dani Cervera ha renovat una temporada més amb el filial del Levante. Dani, de només 23 anys, va deixar entreveure després de la derrota als play-offs d'ascens contra la Nucía una possible marxa, però els dubtes s'han desvanit la darrera setmana després de l'anunci de renovació. I tanquem un punt d'agenda. Avui hi ha el monòleg Middle Ground, a càrrec d'Eloi Martín. A continuació es durà a terme un espai de col·loqui i reflexió dinamitzat per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Amb aquest acte es dona tret de sortida a la programació de la diada LGTBIQ+.

0: Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local al web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Un 3.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Nora.